0: amb Fitur et Omnisophia Radio.
1: Jovena Sofiana Tsaramajoso, mangomele gazo amb Fitur Arena.